Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, General.

0: i defraudació de fluid elèctric. En quant a l'oratge, avui dijous, cel poc nuvolós, encara que no es descarten precipitacions febles en la meitat sur del nostre territori. Les temperatures no registren molts canvis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

La Foguereta, Compromís, Els Naus. I el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, està a Barcelona, participa i intervé en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani.

0: al aire, ya no se hace esto, pero bueno, a veces sí, en la Liga Española se hace. Se lanza una moneda al aire y claro, hay cara o cruz, ¿no? Hasta ahí sí. Todo normal. Bueno, pues si yo digo que hay dos monedas y al menos una es cara, ¿qué probabilidad hay que la segunda sea cara?
1: Entonces, se lanzan dos monedas.
0: Dos monedas al aire.
2: Si una
0: y yo
2: sale
0: digo,
2: cara.
0: Al menos una, pueden ser dos, sí. Pero al menos una es cara.
3: ¿Y qué probabilidad de que las dos sean caras?
0: De que la otra sea cara. La que no es la que seguro 100% es cara. Todo el mundo piensa 50%, pero.
1: Sí. Ah, y no es. ¿Eh?
0: Vaya,
1: no es.
0: Ah.
1: Bueno, pues 609-83-1034. Si usted quiere, si sabe la solución y nos la quiere comentar y explicárnosla. En el 609-83-1034, asunto matemático, asunto Santi, asunto monedas, asunto...
0: Tesis doctoral, lo que queráis.
3: No es la mitad, no es 50%.
1: ¿No? ¿Qué ha dicho que no?
0: Ese sonido es...
3: Maldita sea.
1: Adiós, Santi. Mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, tempranísimo, me empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Laura Lorenzo, porque Ondarreta se nos ha ido de vacaciones, ya tan
3: tocaba,
1: temprano. Y yo luego ya con el resto del equipo que nos vamos incorporando. Gracias por su confianza, feliz día y hasta mañana, que es viernes. Adiós.
4: Bona vesprada. Greenpeace ha denunciat amb càmeres termogràfiques les altes temperatures que es registren als centres educatius d'Alacant. En concret, l'entitat ha visitat un centre a Benissa, on en el pati es registren temperatures properes als 40 graus i fins i tot superiors a 50 en algunes pistes esportives. Segons els estudis científics, a partir dels 24 graus disminueix el rendiment escolar per cada grau que augmenta la temperatura. Segons Greenpeace, l'aturada escolar de juliol i agost ja no és suficient per esquivar la calor. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha enviat una carta a la Generalitat per a recordar-li que ha de realitzar labors de control oficial per assegurar la qualitat i l'etiquetatge en l'àmbit alimentari dins de la Comunitat Valenciana. Bustinduy ha insistit que la comunitat és l'única de tot l'Estat que no està duent a terme estos controls. I el Partit Popular de la ciutat de València celebra esta nit el seu tradicional sopar d'estiu, al qual assistirà la líder del partit en la capital, l'alcaldessa Maria José Català, el president regional de la formació i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i secretari també general del Partit Popular, Miguel Tellado. Serà en el casal de la Falla Gallano-Lluc. La Guàrdia Civil de Castelló ha desarticulat un grup criminal suposadament dedicat als robatoris en la PSA i ha detingut a quatre homes als quals se'ls atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació i 16 robatoris amb força, també pertinença a grup criminal. I dos joves de 18 i 21 anys reclamats per la justícia que estaven fugits des de feia 3 anys per presumpte homicidi han sigut detinguts a Callosa del Segura.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero en la província de Castellón, 88.7 i 99.2.

0: en el aire vinculados a unas 125.000 muertes anuales. El propósito es que su implementación en 600-800 centros industriales proteja más de 45.000 personas que trabajan hasta 2035. Y la doctora de la UGI, Carla Piqueres, es una de las ganadoras de la sexta edición del concurso universitario de divulgación científica Ilotesis. La doctora de la Universitat Jaume I ha sido una de las galardonadas de la sexta edición del concurso Ilotesis, tu tesis doctoral en redes sociales, organizado por la Red de Divulgación y Cultura Científica de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas y la Fundación Ignacio Larramendi. Es parte de la actualidad de esta jornada, que ya saben, cada jueves completamos con diferentes proyectos que nos cuenta Marta Fullera, y hoy Lluís Martínez, que habla sobre el proyecto Hecho.
1: Más de uno, Castellón y Villarreal.
2: Y conectamos ahora con la universidad, conectamos con sus protagonistas, porque la UGI ha sido de nuevo embajadora de un proyecto de ciencia ciudadana de la mano de la Fundación Ibercivis, de ECO. Es una iniciativa centrada en la salud de los suelos europeos, que va a servir para crear un repositorio de datos de acceso abierto que podrá ser usado no solo por el personal científico, sino también por toda la ciudadanía, para conocer, bueno, pues la tipología, los usos y la biología de los suelos, y que además va a permanecer abierto a la incorporación de nuevos datos procedentes de otros proyectos. La gestión de este proyecto se ha realizado por la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana, bajo la dirección del profesor Lluís Martínez, con quien estamos hoy. Lluís, ¿qué tal? Buena vesprada.
3: Buena vesprada, ¿qué tal?
2: Muy contento de estar aquí. No sé si voy a explicar, ve, está claro, ¿no? El que significa
3: esto. Sí, sí. Genial. Es un proyecto de ciencia ciudadana, como has comentado, para mesurar la calidad de la Tierra, de nuestros sols, uh-huh, efectivamente. Sí.
2: Y ens agradaria saber quants kits s'han repartit i quins col·lectius han participat en el projecte.
3: Pues sí, nosaltres som ambaixadors del projecte a través de la Fundació Ibercivis, com has comentat, i teníem un conjunt de 40 kits de mesura. I la veritat és que han arribat a col·lectius molt diferents, perquè hem tingut des de centres educatius, tant de secundària com també alguns de primària, i eren tant de les comarques de Castelló, de l'Alcora, el Clar de Xiver, Torreblanca, Castelló de la Plana, com també del Camp de Morvedre. Però estem molt contents perquè hem arribat, com dic, a entitats i associacions molt, molt diferents. Han participat, per exemple, el taller de jardineria de Càritas del grup de Sant Llorenç, el centre de desenvolupament rural de la Maestrat, s'han fet mesures amb l'associació Sapiència, de divulgació científica del Port de Sagunt, en el centre d'educació ambiental de la Comunitat Valenciana, però també en els parcs naturals del desert de les Palmes i de la Serra d'Irta. S'han fet també mesures de la qualitat de la terra per part del personal intern del centre penitenciari de Castelló II, Albocàsser. Han participat associacions d'estudiants i de joves, el grup de síndrome de Down, que ha fet un taller amb la Guerra de la Faxa, i també deudadors, regants i fins i tot estudiantat de l'UCHI, a l'Hort Escolar.
2: I quina opinió vos han fet arribar tots aquests col·lectius? S'apuntarien a un altre estudi?
3: La veritat és que tenim la sensació de que la gent estava molt contenta. El fet de, per una banda, participar en un estudi científic, no? Convertir-te en investigador o en investigadora, i per altra també tindre més informació i conscienciació sobre l'important que és la qualitat del sol per a la nostra vida, per a la resiliència climàtica, pues estàvem molt contents. Aquest estudi, que com dic, és a Ibercivis, però dins del programa d'actuació que fem en col·laboració amb FECIT, la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, pues la veritat és que algun dels col·lectius fins i tot ha volgut repetir. Hem fet, per exemple, el professorat de centres educatius, que després ha portat a la seva família i les xiquetes i xiquets, però també el públic adult ha gaudit molt amb l'experiència i amb ganes de fer altres estudis de ciència ciutadana.
2: Això t'anava a dir, i amb ganes estem nosaltres, les persones que estem escoltant, per a què podem fer si estem interessades en participar en projectes com aquest, on podem buscar-los, on podem trobar-los?
3: Sí, pues m'agradaria comentar que des de l'UCHI, des del grup de recerca de l'UCHI, enguany estem desenvolupant dos projectes que són projectes propis i que tracten de recuperar d'alguna manera les llavors de varietats hortícoles tradicionals. Aquest és un, i després un altre que és més centrat en la epidemiologia, per al que és la vigilància i prevenció de la leishmaniosi. O sigui, que farem difusió per a que se puga participar per la ciutadania i diferents col·lectius.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Presó provisional sense fiança per al presumpte assassí del logopeda de València. Bona vesprada, un dia més. La crònica de successos és protagonista en la nostra portada, però a la Comunitat Valenciana estan passant més coses, com que avui s'ha tornat a asseure sindicats i Conselleria d'Educació per a reprendre les negociacions després de la suspensió de la vaga educativa. En seguida els contarem de què s'ha parlat en esta nova mesa i parlarem també de turisme i vivenda, entre altres assumptes. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. La jutgessa decreta fa uns minuts presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que dilluns passat va confessar haver apunyalat fins a la mort al logopeda que atenia al seu fill de 2 anys, Ramon Pérez.
2: L'assassinat es produïa a la mateixa clínica de logopèdia, ubicada al barri de Marchalenes de València, per la sospita, segons el detingut, de que poguera haver abusat sexualment del menor perquè, en tornar, es troba el menut sense pantalons ni bolquer. Segons les províncies, la Policia Nacional hauria identificat avui taques que podrien ser de semen a la roba interior de la víctima. A més, en paral·lel, ja demà divendres passarà a disposició judicial el detingut per presumptament matar dimarts un altre home en el transcurs d'una baralla amb armes blanques en una nau industrial abandonada d'Aldaia.
1: La Conselleria d'Educació i els sindicats docents han reprès la negociació en una nova mesa sectorial una setmana després del rebuig majoritari a la proposta global, la firma de 3 acords parcials i la suspensió de la vaga indefinida. El d'avui dijous és el primer dels encontres temàtics en els quals es debatran els punts on no hi ha hagut apropament. Avui tocava la inclusió. Núria Moreno.
3: La Conselleria ha fet una nova proposta de redistribució dels 1.249 llocs que plantegen per a incrementar la dotació en inclusió, tot i que la seva implantació s'estendria fins al curs 2030-2031. Contempla, per exemple, que en primària tots els centres amb entre 18 i 22 unitats disposen de mig orientador més. Abans d'entrar a la reunió, Txelo Baix, portaveu d'Educació de Comissions Obreres, deixava caure que molt hauria de millorar la proposta d'inclusió perquè poguera ser signada. Des de CESIF, José Seco reconeix avanços, però no suficients.
4: També hauria de tindre, com hem portat a terme fins ara, una consulta, una acceptació significativament majoritària per a poder-ho signar. El que se tracta ara és de canalitzar aquesta força que ens han donat docents per a poder seguir avançant.
5: Les places que s'oferta per part de la Conselleria, les entendem, escasses i que se necessita una visió més àmplia per a aquest tipus de recursos. Consideramos que estem en una bona línia de negociació, considerem que s'han fet certs avances, però necessitem algunes coses més.
3: Sobre el calendari negociador, els sindicats no descarten que les converses es prolonguen durant els pròxims mesos. Esta vegada, a diferència de les últimes meses, no han participat la consellera Carmen Ortí ni el secretari autonòmic Daniel McEvoy i tampoc s'ha retransmès en línia. Ha precedit la reunió la directora general d'Inclusió, Charo Escrits.
1: I en el context actual, marcat per la dificultat de l'accés a l'habitatge en la Comunitat Valenciana, la localitat de Sumacàrcer ha posat en marxa la iniciativa Suma Futur per a combatre la despoblació i atraure noves famílies al municipi que actual compta amb poc més de 1.000 habitants. Esta acció també busca reactivar els habitatges buits de la localitat a través de lloguer o de venda. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
6: L'alcalde David Pons destaca que augmentar la població és vital per assegurar serveis essencials com l'escola.
7: És atraure població de nouvinguts per a incrementar el nostre cens d'habitants. I la segona és un intent de que la gent de Sumacàrcer, propietaris que tinguin cases tancades en la població, doncs puguem ficar a la venda aquestes vivendes o bé posar-les en lloguer. Esperem que tinga èxit i que pronti aquesta situació, que ja estem veient que està revertint-se perquè hem detectat que estan vinguent noves persones a viure, doncs puguem incrementar i que Sumacàrcer pues, pugui mantenir els seus serveis bàsics en condicions òptimes.
6: El projecte es dirigeix a veïns de l'àrea metropolitana de València, la Costera i la Ribera Alta que busquen una vida més assequible. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament col·labora amb la Diputació de València i l'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Ribera Alta.
1: I parlem ara de turisme. Segons la patronal hotelera Osbeck, l'ocupació de la Comunitat Valenciana confirma un excel·lent inici de temporada d'estiu i fa que el sector afronte de manera positiva. Les previsions apunten a una segona meitat de mes encara més intensa. Amparo Sánchez.
8: Segons Maite García, directora executiva de Osbeck, la primera quincena de juny ha deixat bons registres d'en tots els destins analitzats.
9: En Benidorm, esta primera quincena de junio ha superado el 88,5% con un turista internacional que en el caso de los británicos casi llega al 50%, es decir, uno de cada dos turistas alojados en los hoteles de la ciudad son procedentes de Reino Unido. Valencia se dispara por encima del 92% y en la provincia encontramos destinos como Gandía que supera ese 93% de ocupación.
8: A Castelló el mercat nacional continua sent el gran protagonista amb prop del 80% dels clients allotjats encara que s'han enfortit alguns mercats internacionals.
1: I la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a tots els grups parlamentaris de les Corts un paquet d'esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026 que suposa una millora de les polítiques agràries per valor de 10 milions i mig d'euros.
3: Entre les propostes, actuacions per a frenar la pressió de la fauna silvestre, el reforç dels programes de prevenció de malalties ramaderes o la promoció de productes com ara els cítrics. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
10: Considerem que els comptes autonòmics continuen relegant a un segon pla al sector agrari dins de les prioritats pressupostàries de la Generalitat. De cada 100 euros dels comptes de la Generalitat, sols se destina 1,38 € al sector agrari i ramader, posant en risc els sectors productius.
1: El Comitè d'Entitats de Persones amb Discapacitat també ha traslladat les seues propostes als grups parlamentaris de les Corts per als pressupostos autonòmics.
2: Sí, i entre eixes mesures, assegurar la continuïtat dels serveis que presten les entitats socials, reforçar les ajudes per a adaptar vivendes o millores en l'accessibilitat del telèfon d'emergències 112. Lluís Bañó és el president del SERMI a la comunitat.
11: Queremos dejar claro que no pedimos más presupuesto por pedir. Planteamos medidas responsables, con rigor técnico y con una finalidad muy concreta, que las personas con discapacidad no sufran retrocesos reales en sus derechos, en sus apoyos, ni en los servicios que necesitan para vivir con autonomía y participar en

0: castellón@onda0.es y nuestros comerciales te explicarán las opciones que mejor se acoplan a ti. La radio funciona. La publicidad en Onda Cero y Europa FM en Castellón funciona.
1: Con Eixes Alerta Cas, l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
2: ...88.7... Onda Cero Castellón.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Va ser el primer gran escàndol de l'actual president de la Generalitat i ara sembla que tindrà punt final. La parella de Juanfran Pérez Llorca no optarà a mantindre el seu polèmic lloc de treball a la Diputació de València. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La Conselleria d'Educació ha reprès avui les meses de negociació i els esports molt i molt pendents del València Bàsquet. Però abans de tot això hem de fer parada obligatòria a Xàtiva. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: El viernes 19 de junio, programa especial Hogueras de San Juan en Comunidad Valenciana en La Onda. A partir de las 2:30 de la tarde y desde Alicante, ofreceremos una completa previa de las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de la Comunidad Valenciana. Analizaremos los preparativos, los principales actos del programa festivo y todo lo que rodea a una celebración que cada año convierte a Alicante en la capital festera de la comunidad. Arte, tradición, pólvora, música, gastronomía y todas las claves para disfrutar de las Hogueras de San Juan. El viernes 19 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, desde Alicante, programa especial Hogueras de San Juan, en Comunitat Valenciana en La Onda. Colabora Generalitat Valenciana.
1: Mirem, abans de res, cap al polígon industrial de Meses, a Xàtiva. Allí crema des de primera hora de la vesprada una nau industrial de 7.000 metres quadrats dedicada a equipament de quarts de bany. Part de la nau ha col·lapsat ja, encara que les flames no han passat a les naus adjacents. Els bombers expliquen, en qualsevol cas, que les flames es troben molt evolucionades. De fet, les flames deixen una gran columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres. Emergències demana al veïnat tancar portes i finestres com a mesura de seguretat. Preocupa, en estos moments, més concretament, la presència de materials inflamables a la zona, el que podria fer avivar encara més l'incendi. Treballen ahir a Xàtiva 6 dotacions i 3 unitats de comandament dels bombers. Contem a més que la jutgessa ha decretat avui presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que, dilluns passat, va confessar haver apunyalat fins a la mort el logopeda que atenia el seu fill de només 2 anys. Els companys de les províncies informen avui que la Policia Nacional hauria identificat taques que podrien ser de semen a la roba interior de la víctima. I ho avançàvem, ara sí, en portada. La parella del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidit no optar a la provisió a la Comissió de Serveis de la Diputació de València, a la qual va ser inicialment contractada fa 6 mesos i que va provocar les crítiques de l'oposició. Per tant, abandonarà el seu lloc a la institució provincial. Ens ho explica Amparo Sánchez.
3: Segons fons de la Diputació, eixa comissió de serveis dura 6 mesos i després es fa una provisió per a consolidar la plaça, opció a la qual la parella del president ha decidit no concórrer, segons ha avançat el diario.es. Sobre la decisió de la parella de Llorca s'ha referit la secretària dels socialistes valencians, Diana Morant, que ha reclamat que s'aclarisca i s'investigui com va ser eixa comissió i tots els indicis d'irregularitat que passen sobre esta plaça.
4: Eso es un reconocimiento explícito de que consideran que ni es ético ni estético y seguramente tampoco legal esta comisión de servicio, que es un escándalo de enorme magnitud. Pero esto no va a hacer que cesemos en la petición de explicaciones por parte de la Diputación de Valencia y, por tanto, del señor Mompó.
3: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera que és evident que era una plaça feta a mida per a la parella del president.
5: Que l'hem pillat en un clas flagrant d'enxufisme. El Partit Popular, al final, s'ha donat compte de que els havien pillat i no els ha quedat un altre que tirar marxa arrere. Si aquesta plaça estiguera guanyada de forma absolutament legal, algú creu que hauria renunciat. No, era una plaça evidentment arreglada a mida.
3: Recordar que en març es va conèixer que la parella de Llorca havia sigut traslladada des del seu lloc d'administrativa de l'Ajuntament de Finestrat a un altre en la Diputació gràcies a una comissió de serveis.
1: Avui s'ha complert una setmana de la suspensió de la vaga educativa indefinida i Conselleria i Sindicats han reprès la negociació en una nova mesa de negociació sectorial, en aquest cas concret, d'inclusió. Núria Moreno, la seguida.
6: La Conselleria ha fet una nova proposta de redistribució dels 1.249 llocs que plantegen per a incrementar la dotació en inclusió. Charo Escrig, directora general d'Innovació i Inclusió Educativa.
7: I hem proposat un augment de PTs i ALs en primària, un augment d'orientació en els centres de primària i un augment de la figura del mestre de pedagogia terapèutica

0: en educació secundària obligatòria.
1: Per als sindicats no suficients, el baix portaveu d'Educació de Comissions Obreres, Paloma Martínez, vicepresidenta d'AMPE.
2: Podem seguir avançant i ese avanç ha de ser per a, que passe per una dotació pressupostària major. El punt de no encontre és precisament en el dels recursos dedicats a la inclusió educativa.
3: Pues lo que queremos es para poder avanzar en la negociación, hablar conjuntamente porque esto es un tema transversal, inclusión, plantillas y ratios, con las direcciones generales que sean.
1: Els sindicats de docents reclamen a més un calendari de negociació per a poder organitzar-se perquè donen per fet que les converses s'allargaran els pròxims mesos.
4: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten. Es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: Són ara les 7:26. El projecte d'adequació i reforma del barranc de la Saleta es troba un pas més a prop de ser realitat. Este barranc és un dels que va contribuir a inundar l'Horta Sud durant la Dana. Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ixe projecte ha superat ja l'últim tràmit abans de la seva licitació. Confederació invertirà uns 150 milions d'euros per a garantir la seguretat d'ixe barranc de la Saleta. Les diferents organitzacions econòmiques i socials valencianes fan valoració dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, la tramitació dels quals continua a les Corts en vista de ser aprovats aquest estiu. La Unió Llauradora, d'una banda, i CERMI, que és una de les entitats que representen les persones amb discapacitat, d'altra, consideren que els nous comptes públics valencians no satisfan les necessitats dels seus sectors. Sentim el secretari general de la Unió, Carles Peris, i el president de CERMI a la comunitat, Lluís Bañó.
6: De cada 100 euros dels comptes de la Generalitat, sols se destina 1,38 € al sector agrari i ramader, posant en risc els sectors productius.
7: Que les persones amb discapacitat no sufran retrocessos reals en sus derechos, en sus apoyos, ni en los servicios que necesitan para vivir con autonomía y participar en igualdad.
5: Avui reservem, a més, una miqueta de temps per a parlar de solidaritat i d'ajuda, que són molt importants. Ajuda com la de Creu Roja, que tan bon treball va fer a la Dana, també el fa amb les persones sense llar a l'hivern, per exemple, o a les platges, ara en estiu. El seu responsable de comunicació i captació de fons a la comunitat és Arturo Valoria. Arturo, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Ramon.
5: Arturo, avui parlem, però, d'una altra iniciativa també important de la Creu Roja, és el sorteig d'or. Què és el sorteig d'or de Creu Roja, quan se celebra, i per què ha de participar la ciutadania en aquesta iniciativa de la vostra entitat?
8: Pues el sorteo de oro es un sorteo que lleva celebrándose desde el año 1980. Lo celebra Cruz Roja como una fuente de financiación de proyectos propios, también para un poco dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Este año va a celebrar ya su 47 edición, por tanto, y bueno, pues ello pues permite básicamente a la organización recibir una serie de fondos con los que va a trabajar en distintos planos y proyectos de atención a esos colectivos que os comentaba.
5: ¿De quins premis estem parlant?
8: Pues hablamos en este año, creo, por primera reparte el doble de premios que el año anterior, 23.400 premios en total. El primer premio es de 3 millones, hay un segundo premio de 1 millón, un tercer premio de 500.000 y luego hay tres cuartos premios de 250.000, otros tres quintos premios de 100.000 euros y luego pues pedreas de cantidades que oscilan entre varios cientos de euros y devoluciones casi.
5: Suposa, Arturo, que saps que hi ha molta gent o prou gent escèptica en això dels sortejos, que diuen que no toquen mai, no? Però el sorteig d'or toca?
8: Sí, toca. Y en la Comunitat Valenciana también ha tocado con una cierta regularidad. Hace dos años también tocó en Alicante. Aquí en Paiporta hace 8 años también cayó el primer premio de 3 millones. A una jubilada del Cabañal, recuerdo, hace también 5 o 6 años le tocó el tercer premio de entonces de 750.000 euros en Castellón. Es decir, toca. El tema luego es Cruz Roja pone en marcha el día según termina el sorteo un sistema de información, también apoyándonos en todo lo que es administraciones de loterías, empresas como la cooperativa Consum y otras, y la página propia web de